Momentos con Luis Rodríguez. Momentos hasta amb tu, a on siguis. Perquè el fas tu. Fem ràdio.

0: Momentos de tota una vida.
1: Hola, Àlex. Saps que t'estimo molt, que no puc pujar el dilluns, però tinc moltes ganes de veure't, d'abraçar-te i poder estar amb tu. Ja sé que sóc molt gelosa, que hem tingut baralles pel mòbil, però tontes, però bueno, perquè sóc una malpensada. Però que sàpigues que t'estimo molt.
2: Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name.
3: Aquesta nit, comparteix els teus moments.
2: Whispers and morning, our love is dawning. Heaven's glad you came.
3: Amb Luisa Rodríguez.

0: Però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Escuchas Poniendo las calles. Estàs escoltant
1: Cope Lleida
0: 97.4 FM.

0: Tremendo lo de este país.
1: No, yo creo que además hay un particular ensañamiento contra Ferran Torres, ¿no?
0: Sí.
1: Porque además también están las insidias, por lo visto las acusaciones estas que ha hecho este señor de Compromís diciéndole que sí. Es un especulador inmobiliario.
2: Portavoz de Vivienda no, Sumar, además.
1: Pero vamos a ver, entonces aquí lo que parece que es que aquí en el fondo hay gente que... a la que le ha sentado muy mal
2: sí,
1: que a España haya ganado el Mundial. Y hay gente dentro de España que están tan perturbados, porque no se me ocurre otra razón, otra forma de calificar ese comportamiento, que les ha sentado mal, que querían que España fracasara. Y la persona que de alguna manera simboliza ese triunfo, que es el señor que nos da el gol, que nos hace campeones del mundo por segunda vez, todo el mundo le va a la piel. Oiga, pues este señor puede pensar lo que quiera, se puede poner la gorra que le dé la gana y hacer con su dinero que gana con muchísimo esfuerzo y con gran alegría para sus seguidores cuando marca goles como el del domingo, puede hacer con su dinero invertirlo donde le dé la gana sin que venga un político a señalarle con el dedo.
0: ¿Pero hombre, esto qué si quiere es? Carmen, señalar a alguien como multipropietario que señale al presidente del gobierno y a su esposa, que además una parte de ese patrimonio ha sido lograda gracias a los negocios en lupanares de su suegro, ¿no? Entonces,
1: claro, sí, pero eso les parece bien, eso no les
0: escandaliza. No, pero es que decían que la España diversa, la España debe ser que les gusta mucho la España diversa, salvo que haya españoles de por medio, porque la cacería de este hombre obedece única y exclusivamente a eso, que de repente ha descubierto esta gente que hay un jugador de la selección española que quiere a España. Vaya revolucionario, ¿eh?
2: Con la ONCE, la información deportiva.
3: Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
4: Cuando usted quiera.
3: Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
4: Todo el tiempo que quiera.
3: ¿Y todas las burbujas que quiera?
4: Todas las burbujas que quiera.
3: ¿Y todo el relax que quiera?
4: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
5: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 70 millones. Millonario forever.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Y así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te contamos todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
7: Herrera en COPE.
8: La mañana.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
10: Durant tota la nit s'han fet treballs de monitoratge i injecció de formigó per estabilitzar el terreny a Montcada, límit amb el barri de Vallbona de Barcelona. Una actuació d'urgència després de l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. No hi ha hagut ferits, l'accident sí que ha afectat la mobilitat de trens i busos a la zona afectada, ara en parlarem, però hi ha un bloc de pisos molt proper al pou, amb tot bombers i ADIF apuntant a que el moviment del terreny no ha afectat a cap edifici dels voltants. Encara que això sí, es faran revisions diàries, cada 24 hores. Des de l'Associació Ecoveïnal de Vallbona, Zaida Palet assegura que ha faltat transparència des de que van arrencar les obres.
11: Llevamos desde que se iniciaron las obras una opacidad que solamente nos informan durante el Consell de Barri, que son cada 3 o 4 meses, pero que no hay un feedback. Yo creo que por esto que ha pasado, creo que le deben al barrio una explicación y una transparencia más clara de la ejecución de la obra.
10: Ara ADIF està investigant els fets per esclarir-ne les causes d'un esfondrament que, com dèiem abans, ha afectat principalment a la mobilitat a les línies R2 Nord, R2 i R11, t'ho expliquem, perquè els trens de les línies R2 i R2 Nord només circulen entre Maçanet-Massanes i Montcada i Reixac. Des d'aquesta estació, els viatgers han de fer un transbordament a peu d'uns 5 minuts per agafar la línia R4 en direcció a Barcelona-Sants o al sud de Sant Vicenç de Calders. També els serveis de la R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport i Castelldefels no surten de Montcada, sinó que inicien el recorregut des de Sant Andreu. I pel que fa a la línia R11, els trens circulen amb normalitat entre Portbou o Cervera de la Marenda i Gran Nullers Centre. A partir d'allà, els passatgers han de continuar el trajecte en autobús fins a Sant Andreu Comtal, amb horaris coordinats amb l'arribada i la sortida dels trens. Molt bon dia, sóc Joan de Canalès, són gairebé les 7:53 d'aquest dijous, que pel que fa al temps, doncs hem de dir que continua la calor intensa a bona part de Catalunya. Avui, de fet, tornen a pujar les temperatures, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on es podrien fregar els 42 graus, tot plegat en una jornada majoritàriament assolellada, amb només alguns ruixats de tarda al Pirineu Oriental i al Massís dels Ports. Tenim ara a Barcelona 26 graus, a Tarragona 25, 21 a Lleida, 20 a Girona i 19 a Andorra la Vella. De la informació del temps a la del trànsit, Ferran Aràndiga, molt bon dia.
7: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous destacant aquest accident que talla la calçada a l'altura de Alió en ambdós sentits de la marxa des d'ahir a la tarda, concretament a la via C51Z. Per altra banda, continuem també amb aquesta avaria activa de la AP7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on aquest vehicle obliga a tallar un carril de circulació, en aquest cas en sentit sud. Més enllà d'aquestes incidències, recordem que continua amb intensitat la circulació arreu del nus de la Trinitat i que encara continua deixant de retruc doncs, afectacions de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió per la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona de manera intermitent i també congestió en direcció Tarragona arreu de la AP7, sobretot amb intensitat al punt de Montmeló i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca, sin gafas. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
10: I estem pendents d'un altre incident, en aquest cas a Barcelona. 8 persones han resultat ferides, dues d'elles de gravetat, per una deflagració de gas als accessos de l'estació de metro de la plaça de Sants. Els bombers han treballat durant tota la nit per controlar una fuita que es va originar mentre s'intentava reparar una canonada de gas que havia quedat malmesa durant unes obres d'accessibilitat a l'estació de la línia 5. La cap de Guàrdia dels Bombers de Barcelona, Clara Latorre, ha explicat que l'extinció definitiva de les flames no serà possible fins que es pugui tallar completament el subministrament de gas, una operació que ha qualificat de complexa.
13: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas no podrem aparar la flama.
10: I 38 pistoles d'imitació, 2 revòlvers, 4 escopetes, un llançacoets i un miler de bales. Tot això és el que han trobat Guàrdia Civil i Policia Nacional en el desmantellament d'una xarxa que distribuïa armes sota demanda a altres organitzacions criminals. Hi ha 9 detinguts, entre ells el líder de la xarxa que dirigia les operacions des de la cel·la de la presó de Quatre Camins, com explica aquest agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos.
14: El nucli familiar tenia en estoc a la seva disposició armes i munició i després també treballaven sota demanda, actuant com a brokers, com a intermediaris. Les guardaven al domicili familiar, en aquest domicili doncs, vivia la seva parella i els seus 3 fills.
10: I també t'expliquem que un intern del centre penitenciari de Quatre Camins no ha tornat aquest dimarts a la presó després d'escapar-se durant una sortida programada a Barcelona. Es tracta de William Morrow, condemnat a més de 10 anys de presó per haver matat i esquarterat un home en un pis del carrer Casanova de Barcelona el novembre del 2022. I els esports, us parlem de Barça o Girona. Albert Díez, molt bon dia.
15: Hola, bon dia. El president del Barcelona, Joan Laporta, s'ha reunit a les últimes hores amb el representant Jorge Méndez amb diversos noms a sobre de la taula. El conjunt blaugrana hauria de fer oficial i presentar aquest dijous l'extrem alemany Karim Adeyemi. Parlant de presentacions, avui signa la renovació fins al 2028 amb el Barça femení l'atacant noruega Caroline Graham Hansen. I també en futbol, el Girona ha guanyat el primer partit de la pretemporada, 1-3 davant l'Olot de Segona Federació, amb gols de Sarasa i doblet del sud-coreà Minsu.
16: Estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de amb objectius d'ascendir. I som-hi, Girona.
15: En bàsquet, els jugadors del Barça, Joel Parra i Darío Brizuela, han estat convocats per la selecció espanyola pels partits de classificació pel Mundial de 2027 davant Portugal i Grècia, que juguen el mes d'agost.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
9: COPE Catalunya i Andorra.
17: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida, te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
18: ¡Gol, gol, gol! ¡Ojo a la la jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
17: Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche. Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero, totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com. Mundiauto.
19: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
20: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalis, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
10: Continuar a mateix la informació Herrera en Cope. Bon dia.

0: Vivi la vida loca, sí, és el que estem vivint nosaltres, la vida loca. La vida loca, que no sortim d'un ensurt per caure en un altre. Després de l'esvoranc del Putxet, que està en vies de solució, ja sabeu aquest esvoranc doncs, produït per les obres que estan fent de la L9, de la línia de metro L9, ara ja estabilitzat i en vies de solució, s'ha injectat allà no sé quant de ciment per intentar estabilitzar el terreny, i els veïns des d'aquest passat dilluns han començat a tornar a les seves cases, a les seves llars, un cop assegurat l'estabilitat del terreny. Una cosa semblant és el que està passant a Montcada. Obres de soterrament de la línia de Rodalies doncs han provocat un esvoranc enorme, un esvoranc que s'han passat una grua de gran tonatge que a simple vista no es veu. Imagineu com ha de ser aquest esvoranc, i que doncs ha provocat tot l'ensurt primer dels veïns del barri de Vallbona i després els perjudicis dels usuaris de Rodalies. Parlo d'això perquè afortunadament aquí no hi ha cap ferit, no hi ha, l'operari de la grua es va donar a temps i va poder sortir de la grua, afortunadament, i ara només queda doncs estabilitzar el terreny, i s'està utilitzant la mateixa tècnica que s'utilitza en aquests casos, com per exemple l'esvoranc del Putxet, i és injectar ciment per intentar estabilitzar el terreny. Mentrestant, el caos, almenys en qüestions de comunicació, entre l'R2, entre Girona i Barcelona, és absolut. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
1: Què tal?
0: No sortim d'una i estem en una altra.
1: Sí, i per cert, la crua es quedarà al lloc, eh? Home, o sigui, l'esvoranc, la taparan, es queda. Que la crua i tot el material que hagi pogut caure per qüestions de seguretat.
0: És que jo havia escoltat que d'entrada es quedava allà, que no la tocaven, però o sigui, ja segur que es quedarà allà.
1: Es queda allà, por los siglos de los siglos.
0: Ja sí. Està, pues mira, quan facin excavacions arqueològiques d'aquí,
1: trobaran
0: una grua.
1: Una grua, bueno, que és gran,
0: I es preguntaran què fa això aquí, d'aquí mil anys, què fa això aquí?
1: Anàlisi de la història.
0: Bueno, explica'ns.
1: En tot cas, l'objectiu és assegurar el terreny i comprovar que l'esfondrament no va més enllà del recinte de les obres. És el missatge que ha traslladat Adif després del gran forat, efectivament, que es va obrir aquest dimecres a aquestes obres, just al límit, per cert, entre el barri barceloní de Vallbona i el municipi de Montcada. Per això estem parlant de Barcelona també i Vallbona, encara que és el soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Per això Adif ha anunciat que farà un monitoratge cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments al terreny que puguin afectar els edificis més propers. El primer control ha estat tranquil·litzador. Els bombers també asseguren que les últimes mesures no han detectat cap desplaçament respecte de les que s'havien fet abans de l'esfondrament i, per tant, no hi ha indicis que els habitatges hagin patit danys. Mentrestant, els treballs se centren, com dèiem, a estabilitzar el terreny. Els operaris estan injectant formigó, ja porten pràcticament 24 hores al gran forat per consolidar-lo,
0: sí.
1: Mentre els tècnics intenten també determinar-ne la profunditat i les dimensions.
0: Sí,
1: una
0: imagina't.
1: Feina molt complexa.
0: Sí, sí.
1: Molt complexa, perquè tampoc se sap ben bé què és el que va provocar el col·lapse. El secretari d'Estat de Transports ha comparegut fa ara uns minuts, i quan se li ha preguntat les causes ha demanat no especular, simplement ha dit que el terreny no ha tingut el comportament esperat. Un terreny, ha dit, que ha estat àmpliament estudiat.
0: Clar, imagina't, és que quan fan aquest tipus d'obres fan un escat, estirant mesos.
1: A més, que són molt complexes, t'ho imagina't, aquestes obres, soterrament, hi ha també rius... És que
0: clar, estem parlant d'un terreny que suposo que no és fàcil, vés a saber si hi ha alguna cova no detectada, alguna zona no detectada del tot, o almenys això, el que deia el tècnic, que suposo que és exactament això, no s'ha comportat com s'esperava.
1: El terreny com s'esperava.
0: Amb les dades que es tenien.
1: Efectivament. Però clar, aquí després... Adif ha llançat un missatge de tranquil·litat, però entre els veïns, evidentment, continua havent-hi molta inquietud. Demanen més informació i que se'ls mantingui al corrent de l'evolució dels treballs. La Zaida Palet, que és membre de l'Associació Ecoveïnal de Vallbona, es queixava de la falta de transparència, però ja des de l'inici de les obres.
2: Llevamos desde que se iniciaron las obras una opacidad que solamente nos informan durante el Consell de Barri, que son cada 3 o 4 meses, pero que no hay un feedback. Yo creo que por esto que ha pasado, creo que le deben al barrio una explicación y una transparencia más clara de la ejecución de la obra.
1: I això és el que farà, Adif, l'empresa, el Ministeri, El secretari d'Estat, José Antonio Santano, ha dit que hi haurà un punt d'atenció als veïns per donar totes les explicacions. També ha insistit això en llançar aquest missatge de tranquil·litat. Mm-hmm. Diu, i a mesura que passen les hores, la tranquil·litat ha de ser major, perquè en teoria s'ha injectat més quantitat, sí, de morter. I, en definitiva, que continuaran totes aquestes inspeccions per descartar afectacions als edificis.
3: Que lo convertiremos en un punto de información de ADIF, entiendo que también del propio ayuntamiento, para que los vecinos puedan recibir información permanente, puntual, transparente sobre el desarrollo de los trabajos. Que, vuelvo a decirles, son trabajos que acometemos durante 24 horas desde ayer y que tienen como objetivo rellenar con mortero el socavón. Hasta este momento, yo creo que el mensaje de tranquilidad es el dominante, porque no se ha producido ningún daño y cada minuto, cada hora que pasa, pues esto incrementa las garantías.
0: Afortunadament.
1: Tranquil·litat pels veïns, aquest missatge, i després hi ha uns altres afectats, que són efectivament els usuaris de Rodalies, que aquest dijous ha fet un dispositiu especial de transport alternatiu que ha obligat i obligarà, ja ho diem, en els propers dies, a milers d'usuaris a fer transbordaments entre tren, autobús o utilitzar altres línies ferroviàries. I segur que es preguntaran, sobretot els usuaris d'aquestes línies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11. I fins quan durarà aquesta situació? Doncs almenys fins la propera setmana. A principis, a finals, no se sap.
0: Quan hi hagi una seguretat clara de que el terreny està estable, i no, perquè clar, quan passi un tren per sobre, que no tinguem un esboranc, perquè la grua es va salvar, però imagineu un tren ple que se'n vagi cap a un esboranc.
1: Efectivament.
0: Vull dir, estabilitat i tranquil·litat.
1: I el secretari d'Estat, el José Antonio Santano, ha dit que dissabte hi haurà una actualització de la informació i potser ja podran concretar una mica més quan es pot reprendre el servei a aquestes línies. I si vols, també,
0: endavant, sí,
1: expliquem una mica com ha quedat tot això, que déu-n'hi-do, eh? Els trens, mira, els trens de les línies R2 i R2 Nord només circulen entre Maçanet-Massanes i Montcada i Reixac. Des d'aquesta estació, els viatgers han de fer un petit transbordament a peu, és uns 5 minuts, eh?, per agafar la línia R4 en direcció a Barcelona o bé a Sant Vicenç, sí, de Calders. Els serveis de la R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport i Castelldefels, evidentment, no surten de Montcada, sinó que inicien el recorregut des de Sant Andreu.
0: D'acord.
1: Pel que fa a la línia R11, els trens circulen amb normalitat entre Portbou o Cervera de la Marenda i Granollers Centre. A partir d'allà, han de continuar els passatgers el trajecte en autobús fins a Sant Andreu Comtal, amb horaris coordinats, que tractant-se també de Rodalies, això, però bueno, amb l'arribada i la sortida dels trens. I el que diuen des de Rodalies és que els viatgers procedents de Girona i Figueres també tenen una altra alternativa, que és utilitzar els serveis Avant, que avui reforcen la seva oferta de places entre Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona Sants.
0: Doncs, a més, tota la informació de tot això, ja sabeu que si aneu a la pàgina web de Rodalies està la informació sobre els transbords que heu fet. Una de les persones que ha patit tot això, mira tu per on, és un company nostre que segurament serà la veu que reflexarà els patiments, el viacrucis dels usuaris de la R11 en les seves diferents dimensions i diferents imatges que dona, perquè avui és per l'esboranc, però estem parlant de que avui és per l'esboranc, que és una cosa molt gruixuda, però no és l'única, eh? És el nostre company Sergi Marín, que és locutor de Rock FM i que cada dia utilitza la R11 des de Sant Feliu de Guíxols. Sergi, hola, hola, hola, com estàs?
4: Hola, com estàs?
0: Explica'ns, com estàs patint això de la R11?
4: Amb molta alegria. O sigui, jo arribo aquí molt aviat, bueno, tampoc tant, però arribo esgotat, vull dir, és com...
0: Tu d'on vens?
4: Jo vinc de Sant Feliu de Guíxols.
0: De Sant Feliu de Guíxols.
4: Agafo la meva moto i me'n vaig a Caldes de Malavella.
0: Sí.
4: I en allà agafo un mitja distància, que per cert aquest estiu és tremendo, està passant de tot. M'he menjat 2 o 3 vagues els divendres, quan has de tornar el divendres, imagina't en ple juliol o agost, ¿vale? Estàs a Passeig de Gràcia, que és una estació infernal, és la boca de l'Averno, absolutament, de la calor que fan allà. Allà pots pillar el Covid de nou. Doncs jo tornes a la Costa Brava, per exemple, sí, i posen un comboi senzill. Un divendres, aquí se li pot passar pel cap que un divendres...
0: Sí, és bastant més habitual.
4: Que no hi va ningú de cap de setmana, no hi ningú... El primer divendres que comencen les vacances, la gent també era senzill, vas assegut a terra, enxubadíssim, bueno, no sé, no hi ha previsió, hi ha endevinalles amb la Renfe.
0: Estàs aprofitant per desfogar-te completament, en plan psicòleg, eh?
4: Has dit lo de l'Insta, tranqui Marina amb K, flipareu, es diu Postals de les Raons.
0: Sí, perquè amb totes aquestes aventures que s'està explicant, ha fet en el seu Instagram, doncs tot el recorregut de les aventures que estava dit. Bé, explica'm les de l'Esboranc. Quan vas estar des de Sant Feliu de Guíxols fins aquí a Barcelona i anada i tornada, com va això?
4: Bueno, la primera sorpresa va ser ahir, després de fer antena a Rock FM, me'n vaig cap a Passeig de Gràcia i ja veig que posa demorada i dic, uf, no m'esperaré, no vaig. Vaig i li pregunto al noi que viene allà i em diu, no, és que ha hagut una fuita de gas amb un cadell reixac, i diu, i a partir d'allà el que has de fer és...
0: Sí, va barrejar?
4: No sé, me'n va dir...
0: Fuita de gas de Sants amb l'esboranc de...
4: No sé, em va explicar això. Vull dir, la informació a la Renfe tampoc és que flueixi amb...
0: Sí, sí, amb
4: una... No és transparent, precisament. I llavors em diu, el que has de fer és baixar caminant a Plaça Catalunya, allà agafes un...

0: per arribar aquí a, no sé, a un quart de deu, habitualment.
1: Sí.
0: He agafat el tren de les 7:25, mitja distància que podia arribar com a molt a Granollers, perquè està tallat, o sigui, no hi ha accés. L'AVE és una opció, per cert. Crec que demà vindrem amb AVE.
1: Sí, és anar fins a Girona i agafar l'AVE, no?
0: Exacte, perquè és una altra via. Però bueno, he anat allà, hem agafat un mitja distància a Caldes de Malavella, que ens ha portat a Granollers, parant en totes les estacions de forma impepinable. A Granollers ho teníem ben muntat. Felicitacions a la Renfe, perquè hi havia un bus esperant anar allà.
1: Mm-hmm.
0: Vale, primer moto, primer tren, un bus. Després arribo a Sant Andreu.
1: Sí.
0: I hi havia un tren que estava allà parat i que ha sortit quan li ha donat la gana i m'ha portat a Passeig de Gràcia.
1: Molt bé, aquestes són les aventures de aventures model de qualsevol usuari, en aquest cas R2, R2 Nord i R11, com és el cas del nostre company Sergi Marín de Rock FM. Sergi, moltes gràcies.
0: A tu.
1: I a més ja sabeu que a Rock FM podreu escoltar doncs, aquesta gran música que avui a Rock FM Catalunya ens posa el Sergi Marín. Un caos, és una de les víctimes que segurament si algú de vosaltres utilitzeu l'R11 us heu sentit plenament identificats. I mira, ell... El que ha fet, que no és mala idea, és retornar en positiu. Ell és un fan de les likes i aquestes coses de l'Instagram i ha fet aquest seguiment. Mira, ja que tinc un caos a sobre, ho aprofito i aconsegueixo seguidors i fas una història general de tots els capítols d'aquest viacrucis que m'està tocant per viatjar des de Sant Feliu de Guíxols fins a Barcelona. Bé, dit això, recordar, bàsicament, als usuaris que tota la informació està a la web de Rodalies i després sembla que això tira cap a una setmana. Cap a una setmana. Va, de seguida parlarem de la tercera notícia. Una IA que s'ha escapat i ha hackejat a una altra IA. Absolutament increïble. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera Cope Catalunya, però abans, va, anem a menjar això. Per parlar d'això cal tenir la panxa plena. I per això tenim la Cabrera Barcelona. Si tens ganes d'una carn espectacular, has de conèixer la Cabrera Barcelona. És una autèntica graella argentina, amb talls increïbles, l'ambient perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que proves una vegada i és que vols tornar sempre. La Cabrera Barcelona està al carrer Diputació 239 de Barcelona. Tota la web, la Cabrera, la Cabrera Barcelona, per gaudir de la bona carn.
2: Estás escuchando Herrera en Cope.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
4: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
5: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
4: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
5: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
4: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
6: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
5: Mejor buscamos otra.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
9: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
10: Carglass cambia. Carglass repara.
11: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
12: Herrera a Cope.
13: Cope Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.
1: El que ha passat amb la intel·ligència artificial és al·lucinant. Amb OpenAI. OpenAI, aquesta empresa que ha creat el ChatGPT, estava provant una nova versió del ChatGPT. Estava provant en un entorn controlat. Controlat. Entre cometes. Aquesta IA és tan bona que va trobar la manera d'escapar-se d'aquest entorn controlat, va connectar-se a internet i va hackejar una altra IA. Al·lucinant. És una mica Skynet, això. Va, parlem del que ha passat i per què ha passat i parlem com són aquestes proves amb l'Enrique San Juan, que és director de Community Internet, que és aquesta empresa que es dedica precisament a formar empresas sobre IA. Es decir, que más que el Enrique no entiendo pocas personas. Enrique, buenos días, bienvenido.
14: Muy buenos días, gracias por tenerme aquí.
1: Gracias a ti por atendernos. Enrique, es alucinante esto, ¿eh? ¿Hasta qué punto se ha escapado y hasta qué punto le han dejado escapar a esta IA?
14: Bueno, está el proceso en investigación desde el punto de vista de OpenAI, que tiene que esclarecer, digamos, en qué circunstancias se ha podido escapar esa IA. Pero para que tengamos un poco de contexto, este tipo de pruebas se

0: com manilla el dit, perquè estem parlant de murals, dels grans murals que es pinten a Barcelona, i també de la lamentable vandalització d'algun d'aquests murals. Mar Puerto, com estàs?
1: Com estàs? M'encanta aquesta cançó, eh? Estic viciadíssima.
0: Sí?
1: Sí, sí, és la cançó del Mundial
0: i òbviament,
1: doncs, també més top de l'Aitana, no?
0: Shakira i Aitana. Sí, digues, explica'ns, va.
1: Parlem del mural, com no podia ser d'una altra manera, de Ferran Torres. És el mural que ha fet l'artista TV Boy, no és el primer que fa, ha fet també altres murals. I parlem d'aquest mural perquè precisament va aparèixer a un dels carrers de Gràcia, justament, a veure que ho tinc per aquí, a quin carrer era?
0: Se'ns ha escapat el carrer.
1: Sí, era al barri de Gràcia, a la plaça, justament a la plaça quan surts del metro de Joanic, doncs sí. allà mateix. Està el de Rosalia, que el podem veure que el va pintar justament l'any passat, el 2025. En aquest mural no li ha passat res, està intacte. Però ara, si anem, i de fet ho penjarem a les nostres xarxes socials també,
0: al
1: vídeo, si anem, ara veiem la paret completament en negre. O sigui, ja no existeix el mural de Ferran Torres, només ha durat unes hores.
0: Com era aquest mural?
1: Es veia el futbolista doncs, donant un petó a la copa, al trofeu, vestit amb la samarreta de la selecció, recordem que ell ha sigut el que ha marcat el gol i que ha fet que guanyés Espanya el Mundial, i posaven la frase de Making History, fent història, que doncs, mostrava també les dues estrelles pintades un cop aconseguit doncs, aquest Mundial, l'equip de Luis de la Fuente. El mateix artista havia compartit aquest mural a les xarxes socials dient que doncs, l'havia fet, i els comentaris van trigar minuts en començar a demanar peticions a altres usuaris doncs, de vandalitzar-lo.
0: És a dir, els haters van entrar allà
1: van començar a demanar vandalitzar-lo, també van començar a insultar doncs, aquest artista. I dit i fet, perquè va ser qüestió d'hores...
0: Per algun motiu en concret o
1: perquè no? Era la selecció espanyola.
0: Ah, perquè era la selecció.
1: Perquè era la selecció espanyola. Missatges a les xarxes socials, pintades que van acabar doncs, tapant aquest mural. Ell és el creador també d'altres murals virals, no? També vèiem del Messi, del Lamine Yamal, quan va fer 18 anys. No és el primer que vandalitzen, malauradament. I com dèiem, el de la Rosalía no està vandalitzat de moment. Ell ha fet un comunicat a les xarxes socials. De fet, es veu també a un home, que és el que ho està vandalitzat en aquell moment. Per tant, va veure en directe
0: com
1: vandalitzaven el seu mural. I ara doncs, ha fet un comunicat a les xarxes lamentant aquesta situació, esperant doncs, que no passi, no? Perquè al final la llibertat d'expressió i al final és com una cosa positiva també pel barri, no? Perquè atrau molts turistes. De fet, ahir buscaven molts turistes d'aquest mural i no el trobaven, i veurem doncs, si s'anima a tornar-lo a fer, tant de bo que sí.
0: Doncs aquesta se nos está quedando una ciutat molt bonita, amb tot això. Ja sabeu que ho penjarem a les nostres xarxes a Instagram, perquè la Mar Puerto ha estat allà per parlar amb els veïns i amb gent que hi havia per allà per gaudir de la seva opinió. Així que gaudirem d'aquestes imatges que ha fet la Mar Puerto. Mar, moltes gràcies.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Va, que de seguida arribem a 2:15 i actualitzem la informació de serveis aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
2: Migdia.
3: Cope, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Cope Lleida
2: 97.4 FM.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Residència de gent gran El Parador. Un gran equip de professionals, social i sanitari, al costat de les persones grans que tant estimem. Informa't i beneficia't de la prestació econòmica vinculada al servei. Estem al carrer Almodivell 6, al costat de la Catedral de Lleida. Informa't a residenciaelparador.com o al 973 82 86 24. Volem ajudar-te. Residència El Parador, al costat de la Catedral.
8: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
4: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
10: Atracón de Champions, empezamos.
11: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
12: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
11: Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio.
12: Máster Universitario en Radio COPE.
11: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
2: Migdia.
13: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Anem a fer una actualització de la informació de serveis. Si us sembla, comencem per la meteo, que bé, fins dissabte aquí no hi ha res a parlar de la meteo. Això és alerta darrere alerta, per intensitat de calor, eh? El pic de tot això, d'aquesta calorada que tenim aquests dies, ve aquesta tarda, a partir d'allà. A partir d'allà hi ha una alerta activada, sobretot a Ponent, Lleida, és una alerta vermella per intensitat de calor. El Segrià, tot el Segrià està en alerta per intensitat de calor. La Ribera d'Ebre també, alerta vermella per intensitat de calor. Tot el que és la franja de Ponent, des de Catalunya Central cap a Ponent i de nord a sud i de sud a nord, hi ha una alerta activada per aquesta intensitat de calor. De fet, avui les previsions diuen que a Lleida es poden assolir els 42 graus. De fet, a tota aquesta franja no parlem de temperatures que baixin al 40, 41... 40, 42, una autèntica bestiesa. Sol que lluirà, hi ha algun núvol que s'escaparà, algun núvol d'aquells, ja no parlem de pluja, parlem de núvols, cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Bàsicament és el que tenim. De cara demà divendres, el que tenim és que continua l'alerta pel matí, sobretot hi ha un avís per calor nocturna. Demà pel matí lluirà el sol, demà divendres, encara alguna mica de pols en suspensió que van marxant, i per la tarda aquesta alerta, tot a Ponent, doncs continuarà aquesta alerta per calor. Les temperatures demà divendres començaran a baixar, començaran a tenir una baixada, i a principis de setmana, cap a finals de diumenge, dilluns, hi haurà una baixada notable de temperatures. Quan dic una baixada notable de temperatures, és que estarem pel que tocaria per l'època. Això és una baixada que en comparació amb el que tenim ara serà una baixada notable, en aquest cas. Això durarà un parell de dies, eh? Dilluns, dimarts, cap a dimecres de la setmana que ve tornaran a pujar les temperatures. Esperem que no assolin les xifres que estem vivint en aquests dies. I com tenim la situació esportiva? Doncs en parlem amb el José Luis Gil. Què tal, José Luis? Com estàs?
14: Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
0: Bona tarda. Tot bé, o què?
14: Per fi. Sí, home, ja, per fi. Quants dies li he estat donant jo la monserga d'Adeyemi?
0: Karim Adeyemi.
14: Karim Adeyemi, el seu amic Karim Adeyemi.
0: L'alemany Karim Adeyemi.
14: L'alemany davanter del... Bueno, ex-davanter del Borussia Dortmund.
0: Bé, bàsicament, fins al punt de conèixer qui és, vaig començar sabent el seu cognom, ara el nom i la seva nacionalitat. M'ha donat temps a tot això.
14: Li ha donat temps a tot això mentre el Barça no ha fet el que ha fet avui, que és fer oficialitat a l'arribada de Adeyemi.
0: Ja?
14: Sí, ja. Mira, ha estat... Oiga, que ja és del Barça, eh? I que además a la 1:30 lo presentamos. Pam, pam, pam. Total, que ha hagut el Víctor Navarro d'agafar el cotxe i anar a córrer cuita al Camp Nou. Hola, Víctor, què tal? Bona tarda.
15: Què tal, José Miguel, José Luis, com esteu? Estem, sí, aquí, a la part baixa, diguem, de la zona del costat del Palau Blaugrana, esperant perquè ens donin pas per anar a la sala comercial, que és on hi ha aquella maqueta del Camp Nou Tan Maca, doncs allà serà on el presentaran, on es presenten els fitxatges i on es, també es presenten les renovacions. Adeyemi, que firma fins al 2031, ara hauria d'estar al despatx presidencial al costat del president Laporta i el vicepresident Rafa Juste signant. I com dieu, mira, deies, Cruz, de conèixer una mica Adeyemi, sí. la dificultat és distingir-lo una mica de Koundé, perquè porten aquest pentinat, sí, sí, de lo Jackson 5, llavors...
0: ho anava a dir perquè avui he vist la foto, Víctor, i dic, ostres, aquest pentinat, i exactament he pensat en el Jackson 5, aquell, ja sabeu, aquell pentinat totalment afro, que porten allà en plan...
14: Escarola,
0: sí.
15: Escarola, sí, el pentinat afro, i que Koundé, quan li dona, també el porta, llavors serà la dificultat. Veurem a la presentació la samarreta que porta, si ja té dorsal o no, veurem, segurament no, i la, en principi ha estat, avui ha anat entrenat, però entrenava en solitari, perquè no pot entrenar amb la resta de companys, perquè no estava tot oficial, no s'havia fet oficial, i a partir de demà ja podrà entrenar al matí, a 2:15 amb el grup per primera vegada, amb els de Hansi Flick. Dilluns anirà a Anglaterra a l'estada de pretemporada. No crec que demà jugui l'amistós contra l'Europa, que és el primer de pretemporada, porta tancada a la ciutat esportiva a partir de les 8 del vespre, perquè no ha entrenat amb el grup, i per ser, diem això del grup, avui ha visitat Eric García a les instal·lacions del club, i ha estat de vacances, però ha visitat els seus companys, s'ha abraçat amb Hansi Flick, Eric García, que va jugar a la final del Mundial i que, evidentment, és campió del món.
0: No, molt bé. És una qüestió que ja el tenim. Encara, a quina hora? Us han citat a 2:15? O sigui, van ser 5 minuts en retard, no?
15: És sí, habitual. Però bueno, és habitual, sí. Serà més cap a les dues. Serà més cap a les dues. A Sports Cope, amb l'Albert Díez, escoltareu les primeres declaracions d'Adeyemi, segurament en anglès, les haurem de traduir. Però les primeres paraules d'Adeyemi com a jugador del Barça, el segon fitxatge d'aquesta temporada.
0: Quina resignació la del Víctor Navarro, quina paciència. Ja es coneix els horaris de rodalies que tenen el Barça a les seves presentacions.
14: Es guanya el cel dia rere dia. Amb aquests temes, Víctor Navarro es guanya el cel dia rere dia.
0: Doncs, Angelet, Víctor Navarro, moltes gràcies. Una abraçada.
15: Angelets, vosaltres, i Jorge a la tècnica. Una abraçada.
0: Cuida't.
14: Gràcies, Víctor.
0: Fins ara.
14: Bueno, del tema Bart, de l'univers Barça, del planeta Barça, només dir-li que ha fet avui compareixença davant dels mitjans Marc Síria, que va ser precandidat a les eleccions a la presidència del Barça. Se'n recorda vostè d'aquelles signatures que la Junta li va tombar,
0: sí,
14: que van al Tribunal Català de l'Esport, que el Tribunal Català d'Esport li va donar la raó? Doncs ha fet avui compareixença davant dels mitjans. La pregunta del millón. Escolti, vostè demanarà repetir les eleccions? Les impugnarà? Ni sí, ni no, ni tot el contrari.
0: Silenci.
14: Sí,
0: perquè, silenci administratiu.
14: Li dic una cosa, l'Oriol, que ha anat l'Oriol Ruiz, que ha anat a la compareixença de Síria, m'ho ha explicat 3 vegades i no m'ha sabut dir si sí, si no, o ni sí, ni no, ni tot el contrari. Ha deixat una porta oberta, no sabem ben bé a què. Mentretant, evidentment, ja amb la porta a Barcelona i sopar amb Jorge Méndez, continuen la resta de les carpetes de Mercato obertes. Julián Álvarez, Ferran Torres, etcètera, etcètera. De l'Espanyol, una coseta d'última hora. Dongui per feta la cessió d'Antonio Roca al Mallorca. Marxarà a l'equip balear, que recordem, aquesta temporada l'entrenarà Luis García, el mític Luis García, l'ex de l'Espanyol. Opció de compra no obligatòria. Continuarem posant el focus en Rafa Bauza, la sensació de la pretemporada dels de Manolo González. Per cert, de cara al partit contra el Madrid,
0: sí,
14: 22 d'agost, de cara al partit contra el Madrid...
0: Però estem parlant del partit contra el Madrid ja?
14: Perquè ja estan venudes 2.500 entrades.
0: Queda un mes.
14: Doncs ja estan col·locades pràcticament, doncs, miri, si resten 679, doncs del paquet que hi havia, doncs 25 o 30 avos s'han col·locat, o sigui que no està gens malament.
0: No, no.
14: A segona divisió, el Girona jugava ahir amistós davant de l'Olot, victòria 1-3, protagonisme per Minso, per partida doble, perquè va marcar un doblet i perquè després el canutazo postpartit va deixar la porta oberta a sortir del Girona. I quan es va adonar de que potser havia parlat més del compte, va recular una mica i va fer marxa enrere. En tot cas, Minsu i Justin, els dos jugadors de bandes que té el Girona ara mateix més interessants, són dues renovacions que el club hauria de tancar.
0: El més aviat possible, eh?
14: El més aviat possible. I més futbol. Tenim ronda prèvia de classificació per la Conference League. Partits d'anada, amb protagonisme andorrà. A les 7 de la tarda, Santa Coloma d'Andorra, Ràpid de Viena. A 8:15, Baduz, de Liechtenstein, Atlètic Escaldes. Visitarem, si les comunicacions són propícies, al vestidor del Santa Coloma d'Andorra. Tot això en un dia on en futbol femení ha estat protagonista Gram Hansen, la jugadora del Barça, que ha donat detalls sobre la seva continuïtat al vestidor de Pere Romeu.
0: José Luis, moltes gràcies.
14: A vostè, senyor.
0: Que tinguis una molt bona tarda. Gaudeix i estarem pendents d'aquesta presentació oficial de Karim Adeyemi a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Allà tenim desplaçat el Víctor Navarro per prendre el pols a aquestes presentacions. Bé, ara us faig un què. Imagineu que sou uns veïns cívics, suposo que ho sou, però imaginem que som tots uns veïns cívics i per fer una acció cívica et multen. És una qüestió curiosa aquesta, perquè a vegades la llei, les normes, la llei i el civisme no van de la mà. A vegades la incompetència municipal, la incompetència política està a tots els nivells. En aquest cas parlarem de la incompetència municipal, és tan rígida, tan inflexible, que per fer una cosa bé et multen. És el que li ha passat a un veí de Mataró, un veí cívic de Mataró, que li han clavat 1.700 euros per plantar arbres. Com ho esteu escoltant, per plantar arbres. Arbres que, per cert, continua regant. Després en parlem i en parlem de seguida d'aquesta situació insòlita i per reflexionar, i en parlem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
16: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
17: Las imágenes tomadas desde el aire de la zona cero son estremecedoras. Es importante determinar la causa exacta y esas familias tienen derecho a una investigación exhaustiva.
18: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
16: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
19: En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti, con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com.
20: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
21: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
22: Migdia.
23: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.
0: Va, que ara fliparem una mica tots. A vegades la llei... La llei ha d'estar, la llei. La llei, evidentment, és una qüestió que hem de tenir, hem de respectar, però perquè estigui efectiva o hi hagi una llei o unes normes municipals efectives, això no vol dir que sempre siguin correctes. Això és una qüestió també molt clara. No és una qüestió infal·lible. S'ha de respectar, s'ha de complir, però possiblement a vegades cal una flexibilitat en funció del què. I això queda molt a interpretació de les autoritats. Molt a interpretació de les autoritats. Personalment, i poso la meva opinió personal perquè vosaltres poseu també la vostra, la reflexió, crec que una bona acció no pot ser sancionada. No pot ser advertida, pot ser això no va contra l'any, però no pot ser sancionada. Parlem del Miquel. El Miquel, la història d'avui és del Miquel. El Miquel és un veí de Mataró que fart, estava ja fins les celles ja de veure l'estat d'alguns elements del seu carrer, del seu poble, i fart de demanar a l'Ajuntament que fes alguna cosa. Oh, amico, això ens sona a tots, eh? Demanar coses a l'Ajuntament i fins que no creix el globus ningú et fa cas. Doncs estava ja fart de demanar a l'Ajuntament, ho va decidir fer-ho ell. De fet, què va fer? Va arreglar part del paviment. Va plantar arbres i va restaurar bancs. Tot de la seva butxaca. De forma totalment desinteressada i pel bé de la comunitat. Quina és la sorpresa? Doncs la sorpresa va venir quan li va arribar una multa de l'Ajuntament de entre 1.700 i 1.800. Són més de 1.700, per fer xifres rodones, 1.800 euros per arreglar el seu carrer. Imagineu, és tota la situació aquesta. Imagineu que estem d'acord. Hi ha unes normatives municipals que s'han de complir. Aquí podríem estar tots d'acord, perquè si no seria una punyetera selva. Estem d'acord. Però hi ha coses i coses. Possiblement, davant de coses inesperades, perquè l'Ajuntament, suposo, cap ajuntament s'espera que un veí, de forma desinteressada, de la seva butxaca i pel bé de la comunitat, mireu com és la cosa, posi diners de la seva butxaca per arreglar el carrer, plantar arbres i pintar bancs, com no s'ho espera, doncs es troba que no sap què fer i et clava la multa. Yolanda Canales, no se puede ser bueno en este mundo.
1: No, van ser 1.770 euros.
0: 1.770.
1: Això bueno, de gairebé.
0: Hemos redondeado muy a l'àrea.
1: 1.770, faltaven 30 euros pel...
0: 1.700, 1.800, 1.700, sí.
1: 1.770, 30 euros faltaven pels 1.800. Però bueno, el cert és que el Miquel va decidir actuar després de les seves reiterades queixes a l'Ajuntament per l'estat del carrer. Els bancs, us ho podeu imaginar, no es podia seure, estaven podrits pràcticament, segons ha dit. Els arbres no n'hi havia. I després, clar, el problema era també l'estat de les voreres, que molta gent corria el risc de caure perquè faltaven pedaços, que no estava en bon estat. Queixes que remunten a l'any 2019, eh? O sigui que, mira, si han passat anys i anys fins sí. que...
0: És a dir, puc entendre que l'Ajuntament preferia tenir tot allò en mal estat, amb el risc que algun veí caigués, es fes mal i pogués denunciar el propi Ajuntament pel mal estat de... perquè tu pots fer això, si està en mal estat és responsabilitat de l'Ajuntament, multa, judici i indemnització, que segurament serien més de 1.700 o 1.800 euros, a que algú veig ho reparés.
1: Sí, bueno, perquè és el que diu la llei, no? Però per això, per tota aquesta situació, el primer que va sentir el Miquel va ser indignació quan va rebre la multa, perquè va fer una feina que efectivament li corresponia a l'Ajuntament i en canvi l'han tractat com si fos un vandàlic. No, hagués entès que li diguessin que no ho tornés a fer, que no ho podia fer, però no que el tractessin de delinqüent.
3: Pero yo no he hecho un acto vandálico. Yo he hecho el trabajo que tenía que haber hecho el ayuntamiento, lo que tenían que haber hecho ellos. Entonces, a partir de ahí, que a mí me puedan avisar, que me puedan venir, que me puedan decir, oye, esto que has hecho no está bien, que sea la última vez, o lo tendrías que sacar el nombre de Mataró que has puesto en los bancos, sacarlo porque el mobiliario tiene que ser todo del mismo color, o estos baldosines que tenían más de 50 años, los que puse, que eran del antiguo pavimento, ¿vale? Intercalados, los que están en redes sociales lo habrán podido ver, la verdad, ha sido hecho, fue una restauración hecha con cara y ojos, o sea, muy bonita, la verdad. Si me dieran la oportunidad...

0: en el 21, media calle en la que toca mi acera, por decirlo de una manera, hicieron una zanja enorme para poder poner un cable de alta tensión. Cuando cerraron esa zanja, ¿vale? Lo hicieron de cualquier manera, sin hacer planché, poniendo las losas mortero en polvo, luego le tiraron el... Digo, se van a menear todas estas rayolas, pasan coches por aquí, las salidas de los parkings se van a romper. Bueno, en 2 meses estaban rotas ya. Yo me esperé más de un año y más de dos en tomar acción por mi parte.
1: És al·lucinant, això, eh?
2: Sí, i no us penseu que el Miquel va fer la seva sense consultar o sense seguir els reglaments o els procediments reglamentaris. No, va fer el que trucava. Va fer trucades a l'Ajuntament per deixar constància que hi havia coses que s'havien d'arreglar, però el problema és que va trucar en lloc d'enviar un correu electrònic, no? Com a mínim que quedés constància de totes les seves queixes.
0: Llamé al teléfono al ayuntamiento. Sí que es cierto que no envié ningún correo electrónico, que es que ahora resulta que es como lo querían. Lo querían todo por correo electrónico, que las llamadas al ayuntamiento no valen. Hablando con el técnico que pasara nota, eso no vale, ¿vale? Y no tienen constancia de que yo haya llamado, ¿vale? Perfecto. La cuestión es que transcurridos 2 años, yo cambié esas baldosetas.
2: I saps què és el...
1: Envia'm un mail.
2: Però saps què és el pitjor de tot? Perquè no és només la multa de... Va, has de pagar 1.800 euros. Sinó, atenció, la segona part de, no, d'aquesta comunicació que li va arribar. I és que s'havia de desfer tot el que havia fet. I ho va fer l'Ajuntament.
0: El día 8 yo pago esa sanción, el día 12 ya estaban los operarios aquí arrancándolo todo. Pero es que lo peor de todo es que los bancos, en vez de darles la mano de pintura que le dieron ellos aquí in situ, los cogieron, los arrancaron las baldosas del suelo de los bancos, más de 8 baldosas por cada banco, se los llevaron una semana para devolverlos con una capa de pintura puesta encima, ni lijar ni nada. Si veis las fotos ahora o venís del estado, o sea, los bancos están deplorables. Ahora ha salido la pintura antigua que había hecho yo.
1: Ric per no plorar, perquè és increïble, en fi, no se puede ser así d'aquesta manera, eh? No és normal, eh?
2: No, però segons l'Ajuntament, el que ha fet aquest veí podia sentar un precedent perillós, que ara qualsevol veí comenci a actuar pel seu compte, però el Miquel insisteix en que no va fer res mogut per ideologia ni amb la voluntat d'ofendre a ningú, i per tant, doncs, considera que això no pot ser ni molt menys perillós.
0: Yo no he puesto ninguna significación política,
1: claro.
0: Nada, ningún mensaje, nada. Un mensaje, Mataró y modificando el escudo de Mataró, que da la casualidad de que es una mano aguantando una mata de laurel, y lo puse con el pulgar para arriba, like Mataró, o sea, que era original, caray, o sea, era chulo, o sea, ahí no puedo ofender a nadie, no hay colores, no hay ideologías, no hay nada, ¿vale? En ese sentido, entonces no me sirve el argumento de poder decir, es que si otro cogiera y lo pintara con la bandera del Real Madrid o otro lo hiciera, entonces eso sería un caso completamente diferente.
1: Això és per analitzar, eh? Primer,
2: sí, sí.
1: Hem d'analitzar diverses coses. Primer, la incompetència, no dir incompetència, però els retards que habitualment tenen els ajuntaments a l'hora de reparar certes coses. Això per començar. Després, si ho fan per sobre d'ells, vamos, le dan un ataque de cuernos y dice, pues ahora lo arrancamos todo. Possiblement, i és cert, insisteixo, eh? S'han de complir les normatives i les lleis. Aquí podríem estar tots d'acord, si no això seria una selva. Però... Ostres, si s'ha fet per un bé, què et costa dir, ei, això no ho tornis a fer, això no pot ser així. No, no, 1.700 euros i ho arrenquem tot, i a sobre mala llet davant d'aquí.
2: Sí, i saps com està ara el carrer? Que és el que igual us...
1: Pitjor, el carrer és de pitjor.
2: Doncs mira, els arbres que va plantar l'Ajuntament per substituir els seus s'estan assecant, perquè el sistema de rec no funciona correctament. Els bancs, ara ho escoltaven, no?, que la brigada municipal va retirar, tornen a presentar un estat molt deteriorat. I ell continua regant alguns arbres perquè no acabin morint. O sigui, que igualment...
1: Igual el multa per regar els arbres, bueno, sense permís.
2: En tot cas, els veïns li agraeixen el que va fer, tot i que el Miquel diu que no va ser cap heroi.
0: Yo ya no pido al resto de vecinos que hagan lo mismo que yo. Yo no soy el héroe sin capa. Yo cuando esto, si Dios quiere, se solucione y me devuelvan la sanción, yo no pido ni un solo euro del material invertido y tal. Yo cuando lo hice a fondo perdido, de corazón y por el bien de la comunidad. O sea, claro. No espero nada de esto. Espero que me devuelva el dinero cuando me devuelvan el dinero, yo voy a desaparecer lentamente de puertas para dentro de mi casa. O sea, a punto. Conmigo han perdido un activo, no lo quieren. Pues sin problema. Ya se lo harán ellos, ¿vale? O sea, ya está, y fin de polémica, es lo que quiero.
1: Ja està, fin de polèmica, bàsicament.
2: Bueno, ha impulsat una recollida de signatures perquè el consistori li revisi aquesta sanció

0: y es la siguiente.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hazte mutuero.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
3: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
4: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
5: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
4: Suscríbete.
6: Pilar García de la Granja.
7: Mediodía COPE.
8: COPE Cataluña y Andorra.
6: Estàs informat.
9: Seguim aquí a migdia a COPE i t'explico que les altes temperatures nocturnes de la ciutat de Barcelona són més mortíferes que les altes temperatures diurnes, segons un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya. La calor nocturna extrema en èpoques d'estiu afecta sobretot a les més de 360.000 persones majors de 65 anys que resideixen a la ciutat comtal. Marc Monclús, explica'ns.
10: El Centre de Política del Sol i Valoracions de la UPC ha presentat avui un estudi que demostra que l'augment de la temperatura mitjana a la ciutat de Barcelona, 3,22 graus entre 1971 i 2025, molt més que l'augment a la resta d'Espanya, a la resta de la regió mediterrània i a la resta del món, que cap supera els 2 graus, té un gran efecte en la mortalitat per calor, sobretot de nit. Josep Roca, doctor en arquitectura i professor a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, explica per què es considera la ciutat com a punt calent.
11: El mar tiene un factor de refrescar mucho la ciudad durante el día y por tanto las temperaturas máximas no suben excesivamente, ¿no? Pero no tiene el mismo efecto beneficioso durante la noche.
10: L'estudi demostra per què els sistemes d'alerta públics de l'AEMET i del Servei Meteorològic de Catalunya no són prou efectius. Els sistemes d'alerta del Ministeri de Sanitat no contemplen les temperatures nocturnes, només les temperatures màximes diurnes. El Servei Meteorològic de Catalunya, en canvi, sí que les contempla, però estableix el llindar als 27 graus. L'estudi mostra que a partir dels 24 graus la mortalitat creix exponencialment. Així ho explicava el mateix Josep Roca.
11: La elevada humedad por la noche es importante también y la temperatura. Por tanto, a partir de 24 grados en Barcelona, la mortalidad se dispara y a partir de 25 noches tórridas, 26, 27, la mortalidad se dispara exponencialmente. Tenemos un grave problema de mortalidad nocturna.
10: La temperatura continuarà creixent en els pròxims anys. De fet, els investigadors estimen arribar als 32 graus a la nit l'any 2050 en un 50% de possibilitats. Recorden que amb 35 graus i amb un 100% d'humitat seria mort quasi bé assegurada.
9: I atenció a aquesta dada. Segons Pimec, gairebé la meitat de les pujades salarials acaben a Hisenda per l'efecte de l'IRPF. La patronal denuncia que, com que els trams de l'impost no s'han actualitzat amb la inflació, els treballadors paguen més sense que s'hagin apujat oficialment els impostos. Per això reclama una reforma del sistema. Yolanda Canales.
12: Les empreses apugen els sous, però els treballadors no sempre ho noten a la nòmina. Aquesta és la principal conclusió de l'informe de Pimec. La patronal calcula que de cada 100 euros que una empresa destina a incrementar un salari, el treballador només n'acaba percebent entre 48 i 56 de nets, mentre que la resta es queda entre l'IRPF i les cotitzacions socials. Segons Pimec, el problema és que els trams i les reduccions de l'IRPF fa anys que no s'actualitzen d'acord amb la inflació. I això fa que, encara que els salaris només pugin per compensar l'encariment del cost de la vida, molts contribuents acabin pagant més impostos. L'estudi posa aquest exemple. Un treballador amb un sou de 30.000 euros que hagi vist actualitzat el salari segons l'IPC entre el 2020 i el 2025 ha perdut prop d'un 3% de poder adquisitiu real a causa d'aquest increment de la pressió fiscal. De fet, la presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, diu que tot plegat és una pujada d'impostos encoberta.
13: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no passa per cap Parlament, que no es discuteix a nivell públic, però a la pràctica...

0: suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Per això, Pimec proposa que els trams i les deduccions a l'IRPF s'actualitzin automàticament cada any d'acord amb l'IPC.
2: I els veïns del Turó de la Rovira s'estan tornant a queixar per la presència de visitants als búnquers de la Guerra Civil. Uns visitants que demostren conductes incíviques constantment. Es dediquen a fer botellots i també a tirar petards, el que ha provocat fins i tot incendis a la zona. Marc Monclús.
3: La zona dels búnquers de la Guerra Civil del Turó de la Rovira és una zona massificada per les vistes que hi ha de la ciutat. Molts visitants, però, són incívics i aprofiten per fer botellots i llançar petards. Els veïns s'han tornat a queixar, especialment per l'incendi que van haver d'extingir ahir a la nit els bombers de Barcelona. David Mar, membre del Consell Veïnal del Turó de la Rovira, denunciava tots els fets que ja han passat a la zona aquest 2026.
4: Bé, nosaltres ja no sabem què més ha de passar, perquè ja portem agressions a septuagenaris, entrades a les cases, han trencat també tot d'elements de les cases per dins per saltar de les valles, i ara ja, doncs, d'incendi, bé, no sé, ja anem a per bingo i no sé què cal, perquè l'Ajuntament realment es posi les piles, està començant a posar-se-les, però hi ha un elefant a l'habitació, que ells ho veuen, ho saben, però que és la inoperància de la Guàrdia Urbana.
3: Tot i que els botellots són una constant al llarg de l'any, la Guàrdia Urbana va presentar els números als veïns d'aquest primer semestre del 2026 i havien posat un total de 0 multes per consum d'alcohol. Davant d'aquesta situació, en David Mar es preguntava la necessitat de trucar a la policia barcelonina.
4: De fet, els veïns ja no truquem a la Guàrdia Urbana perquè realment es dius per què. Per què els hem de trucar? Si és que n'hi han de pujar, o quan pugen, a lo millor és per multar algun cotxe d'algun veí que està mal aparcat.
3: L'Ajuntament de la ciutat continua fent propostes als veïns, unes propostes que, segons el propi David Mar, no són suficients per evitar els incidents.
2: I estigueu atents perquè la història que us expliquem ara és digna de ser escoltada. El Miquel és un veí de Mataró que, fart de veure l'estat d'alguns elements del seu carrer, del seu poble, i fart de demanar a l'Ajuntament que fes alguna cosa, doncs va decidir fer-ho ell. Va arreglar part del paviment, va plantar també un arbre, va restaurar bancs i tot de la seva butxaca, però la sorpresa va venir quan li va arribar una multa de l'Ajuntament ni més ni menys que de 1.800 euros per haver arreglat el seu carrer Yolanda Canales.
1: El cert és que el Miquel va decidir actuar després de les seves reiterades queixes a l'Ajuntament per l'estat del carrer i, evidentment, el consistori no li va fer cas. Per això, el primer que va sentir quan va rebre la multa va ser indignació. Va fer una feina que li corresponia al consistori i, en canvi, diu, l'han tractat com si fos un vandàlic.
5: Que me puedan decir, oye, esto que has hecho no está bien, que sea la última vez, o lo tendrías que sacar el nombre de Mataró que has puesto en los bancos, sacarlo porque el mobiliario tiene que ser todo del mismo color, o estos baldosines que tenían más de 50 años, los que puse, que eran del antiguo pavimento, ¿vale?, intercalados, los que están en redes sociales lo habrán podido ver. La verdad, ha sido hecho, fue una restauración hecha con cara y ojos, o sea, muy bonita, la verdad.
1: Va haver de pagar una multa de gairebé 1.800 euros, però aquí ve la segona part de la comunicació que va enviar l'Ajuntament. I és que s'havia de quedar tal com estava prèviament a que intervenís el Miquel.
5: El dia 8 yo pago esa sanción, el dia 12 ya estaban los operarios aquí arrancándolo todo. Pero es que lo peor de todo es que los bancos, sí, en vez de darles la mano de pintura que le dieron ellos aquí in situ, los cogieron, los arrancaron las baldosas del suelo de los bancos, más de 8 baldosas por cada banco, se los llevaron una semana para devolverlos con una capa de pintura puesta encima.
6: ¿Cómo?

0: Francia, etapa 18, la primera del tríptico alpino, situación de carrera, Eric Frade.
1: 82 kilómetros y medio para la meta en alto de los Sies Merlet, ascensión de primera categoría, dos subidas de tercera puntuables aún por delante. La carrera, como ayer, ha sido una locura de ataques y contraataques desde hace unos 15 kilómetros. Son 14 hombres en cabeza de carrera. El mejor en la general es Richard Carapaz, a casi 26 minutos del amarillo. Dos españoles de Movistar, los de casi siempre, Pablo Castrillo y Raúl García Pierna. Está Mats Pedersen defendiendo el jersey verde. Aventajan en 49 segundos a un grupo perseguidor de 28 unidades y al pelotón en 4 minutos y 50 segundos con Tadej Pogačar, el amarillo, con todos los favoritos. Adam Yates se mantiene con su jefe de filas. Hoy los problemas en UAE son para Brandon McNulty.
0: En el alto de Orsiers Merlet está Quique Iglesias.
2: Y para Tim Wellens, que también es compañero de Pogačar y anda enfermo, están pasando un virus que de momento no golpea al líder de la carrera, que se ha visto envuelto en aquellos controles de la UCI por la noche y de aquella manera. La UCI los defiende. Por cierto, de esto habló ayer tras la etapa y la ducha en el autobús Juan Ayuso.
3: Si me lo llegaran a hacer a esa hora, pues sentiría frustración, como creo que es comprensible como por cualquiera, porque al final estamos en un Tour de Francia que medimos todo al milímetro y luego si no te dejan dormir antes de una etapa súper dura, pues un poco te trastoca. Pero por otro lado, soy el primero que quiere un deporte limpio y bueno, entonces sin más.
0: Baloncesto, hay nuevo fichaje en el Real Madrid y atención, posible lío con Mario Gezón y Andrés Sánchez.
4: Sí, Dani, Michael Jantunen ya es nuevo jugador del Real Madrid, firma hasta el 30 de junio de 2028. El ala pívot llega procedente del Fenerbahce y se convierte de esta manera en el primer finlandés en vestir la camiseta blanca. En su primera entrevista como madridista se ha mostrado muy feliz de estar en la capital y ha asegurado que este es el paso más importante de su carrera. Y lo de Mario Zonja, rápidamente, que no abonó su cláusula el lunes a las 23:59, hora límite para la NBA.
0: Fórmula 1, Carlos Miquel, ha hablado Fernando Alonso en la previa del Gran Premio de Hungría.
5: Y también Carlos Sainz y Franco Colapinto, le hemos preguntado a los tres por su futuro. Habrá que esperar, por cierto, el Gran Premio que le hemos venido contando esta semana, de enorme evolución de Aston Martin, con el que esperan volver a competir, algo que no están haciendo en las últimas carreras. Les hemos preguntado a los tres por su futuro y lo que ha dicho Carlos es que se tiene que reunir todavía con su equipo durante el parón veraniego, y Fernando Alonso confirma que seguirá vinculado a Aston Martin el año que viene. Lo que no nos ha dejado claro es si va a seguir o no compitiendo en Fórmula 1. ¿Le escuchamos?
6: No tengo ninguna duda, cero dudas de que Adrián nos dará el mejor coche de la parrilla tarde o temprano. Como ya he dicho antes, me gustaría ver los primeros pasos con este paquete de mejoras. Y pensando en qué hacer este año y en los próximos que vengan, me siento fresco, motivado, rápido, pero tengo que disfrutar también de lo que hago. Y como dije en Spa, y en Silverstone y Spa, no fue nada divertido pilotar.
0: Tenis, Ángel García, ¿cómo le va a los españoles en los torneos por el mundo?
7: Pues de momento, derrota de Pablo Carreño, que ha perdido con el francés Banas en Estoril, en Portugal, y en Hamburgo, en Alemania, está a punto de perder Leire Romero, y en cuanto termine jugará Paula Badosa ante la húngara Utbardi.
0: Hablamos del circuito LIV de golf porque empieza en Reino Unido un nuevo reto para John Rahm, Agustín Clemente.
8: John Rahm está a un paso de hacer historia en el LIV de golf. Llega al torneo de Reino Unido como líder destacado con casi 300 puntos de ventaja sobre Bryson DeChambeau. Este fin de semana, el de Barrica puede sellar su tercer título individual consecutivo y para ello deberá ganar en el JCB Golf, un campo donde ya ganó en 2024 y DeChambeau no queda segundo.
0: Y en waterpolo, Pablo Fernández, ¿cómo le ha ido a los chicos de España en la superfinal de la Copa del Mundo?
9: Sorpresa en Sydney y adiós a España a la lucha por el título mundial de waterpolo. La selección española ha caído ante Australia en los cuartos de final y terminó con empate a 18 y se decidieron los penaltis. Los australianos no fallaron ninguno de sus lanzamientos y terminaron 23-21. Y llegaron a dominar por 3 goles y tendrán que luchar por la quinta plaza.
0: Hasta aquí, Carlos, la actualidad en el mundo del deporte.
10: Gracias, compañeros. Continúas en la tarde de COPE.
11: Pilar García Muñiz.
12: La tarde.
13: Sports.
14: COPE Cataluña y Andorra.
11: Estàs informat.
15: Bona tarda, com esteu? 3:25, benvinguts a Esports Cope, versió estiu. Esports, emissores Cope Catalunya i Andorra, fins que siguin les 4 en punt de la tarda. Vinga, violins, trompetes, el piano, Karim Adeyemi, per fi, per fi, per fi, ha estat presentat com a nou jugador del Barça. Ja no sabien què fer amb ell, que portava 8 dies aquí a la ciutat comtal. Ja parla com a nou jugador del conjunt blaugrana. És el segon fitxatge per la nova temporada després de Gordon, d'Anthony Gordon. 24 anys, ve del Borussia Dortmund i signa per 5 campanyes. Contracte de llarga durada. El Barça ha pagat 22 milions d'euros fixos, més 7 en variables, i a més el conjunt alemany es guarda un 20% de la plusvàlua d'una futura venda. De seguida, escoltem el nou jugador del Barça, Karim Adeyemi. A més, passarem per Alemanya per saber com han estat les últimes 4 temporades d'Adeyemi. Un Barça que segueix treballant a la ciutat esportiva. Avui dijous, única sessió, i el grup ha rebut la visita d'un campió del món com és Eric García. Per tancar la carpeta Barça, heu de saber que avui ha signat la renovació fins al 2028 l'atacant noruega Caroline Graham Hansen. Si compleix el contracte, haurà estat 9 temporades de Blaugrana. Abans parlàvem amb l'Edu Badia, que juntament amb Marta Torrejón ha de ser de les més veteranes, si no la més veterana, del Futbol Club Barcelona. Per cert, avui hem estat amb Marc Ciria. Recordeu? Aspirant a la presidència del Barça, economista. Fa poc el Tribunal Català de l'Esport li va donar part de la raó quan la Junta del Barça va invalidar unes signatures que el podrien haver permès ser candidat. Després l'escolteu, però ara demana que el Barça el reconegui, títol honorífic, com a candidat. Avui en aquest temps de ràdio coneixerem una mica més a la sensació de la pretemporada de l'Espanyol. En venim parlant. Rafa Bauza, el migcampista balear. I parlant de sensacions de pretemporada, les que està deixant, que són molt bones, el sud-coreà Min-Soo amb el Girona. Després el sentirem ahir doblet en la victòria del Girona, la primera en l'etapa de preparació en pretemporada, 1-3 davant l'Olot. I avui estem pendents de dos equips d'Andorra que tenen partit i partit oficial. El Santa Coloma, que atenció, rep el Ràpid de Viena a les 7 de la tarda, i l'Atlètic d'Escaldes, que mitja hora més tard, 2-8, juga a Liechtenstein davant el Vaduz. Són partits d'anada de la segona ronda prèvia de la Conference. D'aquí uns minutets, fregant al final del programa, estarem a Andorra. Tot això de seguida ho desenvolupem, però interactuem entre vosaltres i nosaltres a través de la xarxa social X. Pregunta, en què està Barça? Nom propi, Karim Adeyemi. Quin rol penseu que tindrà? Rotació habitual, titular o suplent? L'opció més votada a aquesta hora, 50% dels vots, rotació habitual. I també en clau perica, l'enquesta espanyol, preguntem per Urco. Està jugant de central, és pivot migcampista. Us agrada en aquesta posició? No, i cal fitxar? O realment sí? L'opció més votada i més de forma destacada, amb el 72% dels vots, no. Cal fitxar un central i que Urco ocupi la seva demarcació habitual. Podeu seguir votant, 24 hores sobre 24 al fòrum de @esportscope a X, l'antic Twitter. Tenim el Cito Ramírez a la sala de màquines, Edu Badí a la coordinació i a la producció, us parla Albert Díez. En 90 segons, sentim Karim Adeyemi.
12: Sports Cope.
13: Lo que empieza con tu llamada.
16: Genoveva, muy buena.
17: Hola.
16: Puede terminar de la forma más inesperada.
17: Una vecina que era un incordio y tendría el papel de váter. Os he querido mandar fotos. O sea, con pinzitas desde la ventana de mi baño lo veíamos.
16: Una pregunta, pero ¿el papel del váter es que un día usado o es que no estoy entendiendo?
17: Se veía limpio, blanco, hombre.
13: De lunes a viernes desde las 10.
18: Los fósforos en Herrera en Cope.
19: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
20: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
19: en España.
20: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
21: Soy Mar Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
22: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
21: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
22: Llama a Verisur al 900-666-777.
23: Verisur. Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
24: Oh,
15: dos quarts de quatre de la tarda. Vinga, comencem a caminar en el que us hem presentat en els destacats del programa. Saludem Víctor Navarro. Navarrosa, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Albert? Molt bona tarda.
15: Encara les instal·lacions del Futbol Club Barcelona?
1: Sí, bueno, sortint ja per la porta, o sigui, ja ens han fet fora de la sala comercial, que avui ha tingut molts moviments i que explicareu ara a Sportscope també.
15: Molt bé, per fi han presentat Karim Adeyemi, tot molt compactat perquè ha arribat l'anunci cap al migdia més o menys i a dos quarts de dues, bé, a dos quarts de dues estava prevista la presentació que ha començat més tard.
1: Ha començat a les dues i a dos quarts d'una del migdia ha sigut quan han presentat bueno, han fet oficial a Karim Adeyemi. Les dues l'han presentat, una Adeyemi que ha anat com està fent aquests dies a la Ciutat Esportiva al matí, s'ha entrenat al marge, ha arribat a l'hotel i a l'hotel tenia tres dels seus advocats de l'agència de George Mendes, que ahir va sopar amb Joan Laporta, amb el president Laporta.
15: Ja et vaig escoltar la nit al partidazo, perseguint sí. Laporta, molt bé.
1: Ahir estàvem amb el president Laporta i estaven els advocats pendents, a més en telèfons damunt la taula, o sigui, era literal. Llavors han rebut la trucada del Barça de que tot estava bé, que hi havia el vistiplau per fer-lo oficial i s'han abraçat i res, uns minuts més tard s'ha fet oficial que Adeyemi doncs és jugador del Futbol Club Barcelona, com deies, en les properes 5 temporades fins al 2031. Se li ha preguntat avui a la presentació a Karim Adeyemi si ha patit pel seu fitxatge.
2: He pogut veure els jugadors que estan per aquí. No he patit en cap moment pel contracte. No és la meva feina. He gaudit dels dies per aquí, he estat amb els jugadors i m'han semblat molt respectuosos. He vist l'entrenament, per cert, bastant dur i tinc ganes d'unir-me a aquest entrenament tant d'hora com sigui possible.
3: I can't wait to train with the team.
1: Clar, ahir veieu els entrenaments i ha pogut conèixer els jugadors que hi són aquí, els ha pogut conèixer, ha pogut estar amb ells i aquests dies diu que ha gaudit, està amb tota la seva família a l'hotel, en aquest hotel proper al Camp Nou, doncs que ha gaudit almenys estar en la companyia de la seva família de visitar una mica Barcelona. De fet, a l'anunci surt ell passejant per les Rambles de Catalunya, doncs aquest anunci oficial que han fet en un vídeo que ha mostrat el Futbol Club Barcelona. I qui ha fet que Adeyemi vingui al Futbol Club Barcelona? Doncs ho té clar, un Hansi Flick amb qui va xerrar molt abans del seu fitxatge i que li va demanar que ho donés tot.
2: Sí, és el principal motiu pel que sóc aquí. Havia parlat molt amb ell i confio molt amb ell des del primer moment. Estic disposat a ajudar per aconseguir els objectius.
1: I sobre la posició se li ha preguntat, perquè pot jugar a les dues bandes com a extrem, en quina posició es veu. Ell diu que ve a ajudar l'equip, que el que li digui Hansi Flick, que quan vegin i pugui entrenar amb els seus companys i comenci a entrenar doncs, a les xerrades que tinguen Hansi Flick, que ell confia plenament en ell i que es deixaran portar per l'entrenador alemany, que és, per cert, qui el va fer debutar amb la selecció alemanya al 2021. I sobre l'objectiu, sobre el gran objectiu que pot tenir aquí Adeyemi, parla al ja extrem del Futbol Club Barcelona.
4: The Champions League.
3: This is the main goal?
4: Yeah.
2: Penso que la Champions és una cosa molt important, però no l'únic objectiu. Tots els partits són importants per aquest club i estic aquí per aconseguir tots els títols possibles. Òbviament, la Champions és el més important i estic aquí per ajudar a guanyar-la.
1: De moment, el primer, haurem de saber per cert que s'ha presentat la samarreta sense dorsal, quin dorsal portarà, però el primer és demà que hi ha un amistós contra l'Europa. En principi no hauria de jugar-lo Karim Adeyemi, bàsicament, si sí, ha fet vacances, ha entrenat aquests dies al marge, però no ha entrenat amb els seus nous companys, no ha pogut entrenar amb ells. Llavors és extrem que Hansi Flick el faci debutar, encara que no oficialment, però en aquest amistós amb l'Europa, que serà a partir de les 8 del vespre a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona Sant Joan d'Espí. Marxarà dilluns, això sí, a la gira, bueno, gira estada a Anglaterra, que serà una setmaneta a Anglaterra. Estarà allà, ja sí que en teoria el podríem veure el primer amistós del proper divendres dia 31, ja sí que en teoria se'l podria veure i són les primeres passes de Karim Adeyemi que arriba a la ciutat comtal, que diu que amb Lamine Yamal s'entendrà perfectament, que Lamine Yamal per què no pot guanyar la pilota d'or, perquè no s'ha de comparar amb Leo Messi, perquè Leo Messi és únic i que ha d'aprendre d'ell, reconeixia castellà, vol aprendre castellà per, entre altres coses, poder parlar i tenir una xerrada amb Lamine Yamal.
15: Falta que tingui dorsal, falta que entreni, falta que s'estreni en pretemporada amb el conjunt blaugrana. Un Barça que avui ha entrenat una sola sessió, ha rebut la visita d'un campió del món, Eric García.
1: Eric García, sí, s'ha passat, està de vacances, però bueno, aprofitant, ahir veiem a Oyarzabal, que anava a veure els seus companys a les instal·lacions de la Real Societat, ahir també ha fet el mateix, altres, per exemple, Ferran Torres o Lamine Yamal estan de vacances a Eivissa ja, i han marxat, Pedri, que marxarà a la Xina doncs, per compromisos publicitaris també amb la seva família de vacances, aprofitarà, doncs ell no, i Eric ha volgut, i aquests 2-3 dies encara està per Catalunya, doncs ha volgut anar a visitar els seus companys, abraçada que s'ha donat amb Hansi Flick, l'hem vist a imatges que ha mostrat al club, una gran abraçada i que l'han felicitat tots i l'han aplaudit evidentment per guanyar la Copa del Món i per jugar, que a més va debutar justament a la final contra Argentina.
15: És així. Bona feina, Víctor, gràcies, eh?
1: Gràcies, una abraçada.
15: Que vagi bé. Seguim parlant de Karim Adeyemi perquè Badia Productions ens porta fins a Alemanya per parlar amb el cap de desenvolupament del futbol base del Colònia, és el Jorge Arcila. Jorge, hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, encantado de escucharos nuevamente.
15: Un placer, gracias por atendernos. Bueno, acabamos de escuchar a Karim Adeyemi, lo acaban de presentar. Tú conoces muy bien a este jugador, 4 temporadas, las últimas 4 en la Bundesliga. Te pregunto muy directamente, ¿qué destacas de este futbolista que acaba de incorporar el Barça?
4: Bueno, Adeyemi es un atacante diseñado para equipos que buscan la verticalidad. Presión alta y transiciones rápidas, ¿vale? Su influencia obviamente disminuye cuando debe jugar contra bloques muy bajos, pero en conclusión es un chaval que te apoya eso, ¿sabes? Una presión asfixiante, una verticalidad ofensiva. La verdad que a mí también en un principio me sorprendió, pero yo creo que este chaval nos va a apoyar muchísimo.
15: Uh-huh. O sea, que jugador rápido, sí. Principales virtudes, jugador rápido, verticalidad, va bien en el uno contra uno. ¿Crees que Adeyemi llega en su mejor momento como jugador de fútbol, como futbolista ahora al Barça?
4: Bueno, en el Dortmund ha sido un poco intermitente. Uh-huh. Así es un chaval que yo creo que desde mi punto de vista le ha pasado factura el tema de sus lesiones, pero yo creo que nos va a aportar muchísimo. Lo vuelvo a repetir, es un chaval que ataca, amenaza permanentemente el espacio, las conducciones son muy rápidas de él, los desmarques agresivos que realiza son buenísimos. La capacidad de romper estructura defensiva mediante aceleraciones es su fuerte.
15: Cuando uno viene avalado por el entrenador que te hizo debutar, en este caso en la Bundesliga, pues tienes un plus. Es un jugador zurdo, jugador de banda. Por cómo está configurado el Barça ahora mismo, el mercado es largo y el verano todavía más. Pero ¿le ves titular ahora en el Barça o eso es muy complicado?
4: Con los jugadores que tenemos, en principio yo creo que nos puede ayudar muchísimo, ¿vale? Porque es un chaval que en algún momento de la temporada que se sobrecarga lesiones de nuestros jugadores que ya tenemos, que ya mil, y nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Nos va a aportar muchísima lo que busca básicamente Flick, ¿no? Esa presión asfixiante, esa verticalidad y atacar los espacios, yo creo que nos va a venir bien este chaval.
15: Vale. Has hablado, en este caso has respondido más de una vez en primera persona del plural, nos va a ir bien, tú eres muy culé, pero es que tú además has trabajado en el Barça.
4: Exacto, de verdad que sí. Sí, sí. De verdad, estoy muy encantado de haber en un momento pertenecido al Barça, lo sigo al Barça, estoy a muerte con el Barça, o sea que lo doy todo por el Barça, de verdad.
15: Bueno, oye Jorge, ¿alguna más que, sobre todo para nuestros oyentes, si tuvieses que comparar a Adeyemi con algún jugador, ¿quién sería o jugadores?
4: De los que tenemos, los nuestros.
15: Del Barça, de algún jugador europeo que destaques, quien tú quieras.
4: Yo creo que por su lo vuelvo a decir, Karim Adeyemi es un extremo, o sea, cuyo valor reside en su capacidad para romper partidos mediante su velocidad y ataques al espacio. Eso es un perfil de jugador para equipos que presionan alto y buscan transiciones rápidas, ya que suele fijar defensas y amenaza constantemente a la espalda de los rivales. Y eso genera ventajas en las intervenciones que él tendrá, ¿sabes?
15: Bueno,
4: o sea, en comparación, no lo quiero acercar mucho a Rafinha, pero yo creo que nos va a aportar muchísimo.
15: Uh-huh. Has hablado de esa irregularidad, sobre todo esta última temporada, por las lesiones. ¿Es un jugador que se lesiona mucho?
4: No es que se lesione mucho, pero este año que ha pasado lo he visto muchas veces no ha sido regular, ¿vale? Muchas veces aparecía en las segundas partes, muchas sobrecargas, pero realmente yo creo que se va a recuperar y va a llegar muy bien al Barça, nos va a aportar muchísimo.
15: Bueno, venga, ya que eres tan culé, ha llegado Gordon, ha llegado Adeyemi, se ha ido Lewandowski. ¿Le falta un 9 al Barça o utilizarías a alguien de los que hay con ese interrogante que tenemos sobre la figura de Ferran Torres? ¿Qué haría Jorge Arcila? A ver.
4: Wow, pues wow. Una buena, grandísima pregunta. Obviamente, yo creo que por el estilo que tiene Flynn de jugar, de realizar esa presión asfixiante y de tener a este tipo de jugadores ofensivos. Tenemos obviamente a Ferran, inclusive a Adeyemi muchas veces no solamente suele jugar en banda, cae siempre hacia adentro. Es un jugador que también nos puede ayudar como referencia por dentro. Ferran me gusta también, pero bueno, esto ya al final lo decide Flynn, pero yo creo que tenemos potencial para hacer una buenísima temporada el año que viene.
15: Vamos a ver cómo le va. Y trabajando Jorge Arcila en Alemania y en el Colonia. Te agradezco mucho tu tiempo, Jorge. Hasta la próxima. Gracias.
4: Hasta la próxima y muchas gracias. Venga, un abrazo para todos. Cuidaros.
15: Un abrazo muy fuerte. Seguim aquí a Sports Cope. Bona música de la discoteca particular de Sito Ramírez. 3 i 41 minuts. Alguna més en clau blaugrana? Badia, Eduard, bona tarda.
5: Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
15: Avui hem enviat l'Edu Badia, juntament amb la Marina Herrero, a les instal·lacions del Camp Nou, perquè hi ha hagut molta activitat. Surten uns, entren d'altres. Els primers que han entrat sou vosaltres per la renovació de Caroline Graham Hansen fins al 2028.
5: El viatge continua, diu el Barça a les xarxes. Va agafar en forma el Barça de Pere Romeu de cara a la pròxima temporada. Ahir va ser el dia de Van Asten, avui el de Graham Hansen. La jugadora de Noruega tenia ofertes per sortir, però ha deixat clar el seu desig de seguir dues temporades més amb el campió d'Europa, compromès amb l'equip. No descarta retirar-se aquí.
6: Por mi parte, sí. Ahora tengo 2 años más. A ver qué pasa después, porque al final es un tema de rendimiento. Si puedo seguir ayudando al equipo, el equipo y el club quiere que me quedo. Yo creo que es obvio que es un sitio que quiero quedarme más años posible.
5: De les 7 temporades que porta Can Barça, ja és un mite de la secció. Es queda amb aquest moment, amb la samarreta blaugrana.
6: Eso es difícil. Ha podido vivir tantas cosas. Mi temporada en sí siempre ha sido buenos momentos, malos momentos, pero yo creo que el año de Bilbao, de acabar allí en San Mamés, que prácticamente era solo del Barça, ha sido uno de los años más especiales.
5: Deia sobre la final de Bilbao contra l'Olympique de Lió, també ha tirat de nostàlgia recordant la temporada passada amb els 4 títols a la butxaca i reconeix que el seu rol serà més important després de la sortida de jugadores importants com Alexia, Mapi León, Ona Valle i Salma.
15: Insisteixo, si acaba completant tot el contracte que ha signat, seran 9 temporades en blaugrana, déu-m'hi-do per Graham Hansen. Una més relacionada, vinculada amb el Barça, sabeu allò de les pel·lícules i de les sèries de Guest Star? Aquesta no l'esperàvem, eh? Artista convidat, actor convidat, Marc Ciria, que avui ha aparegut per demanar un títol honorífic al Barça. Oriol Ruiz, bona tarda.
7: Bona tarda, Albert.
15: El reconegui com a candidat.
7: Sí, perquè tothom recordarà que no va poder acabar sent candidat a les eleccions del Barça perquè es van anul·lar 300 signatures, així que avui ha comparegut acompanyat de la seva família i diversos membres de la seva candidatura, però mostrant-se visiblement emocionat i, sobretot, molt enfadat al saber la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que assegura que la Junta Electoral va vulnerar els seus drets com a soci amb la no aplicació de l'article 48.5. Aquesta era la seva reflexió amb Víctor Navarro.
8: L'article 48.5 no es va aplicar com s'hauria d'haver aplicat, ens van deixar sense el període d'esmenes, i el que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables i, per tant, que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions al Barça.
7: Ciria s'ha mostrat orgullós de saber que a partir d'ara s'actuarà de forma diferent en la que vindria a ser el procés electoral i no ha tancat la porta a potser repetir les eleccions en un futur.
0: Tu ja saps que nosaltres sempre hem fet el millor pel club i en aquell moment me'n recordo que tu em deies impugnar les eleccions i no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
7: Síria ha reiterat que ningú del club s'ha posat en contacte amb ell després de la resolució i que ell l'únic que vol és ajudar en tot el que pugui a la institució.
15: Veurem com queda i quin recorregut té, perdó, que jo crec que serà poc. Gràcies, Oriol. Fins ara.
7: Fins ara.
15: 3:45 de la tarda. És moment de saludar el nostre tertulià de guàrdia d'avui dijous des d'Esfera Esports, Borja Pardo. Borja, com estàs? Bona tarda.
9: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
15: Bona tarda. El nostre bon amic Orellana s'ha anat a Dubai, eh?
9: Bueno, és el que toca, no? És un bon lloc per anar-hi.
15: És un bon lloc per anar-hi. És de consum intern, això, perquè ens uneix una relació directa o indirecta amb Òscar Orellana, que fins ara era tècnic ajudant del Barça de
9: sí,
15: bàsquet.
9: La veritat que a mi, a veure, com a company d'ell que vaig estar al col·le a Maristes, a mi em sap greu, no? Crec que és un home que ha fet molta feina i molt bona feina al Barça durant gairebé 20 anys. Imagino que ell ha entès que ha tancat un cercle i bueno, si ara té una oportunitat professional, jo crec que bueno, és molt lícit i crec que el barcelonisme li deu molt a la figura de l'Òscar Orellana.
15: Haureu entès que els Maristes és el que ens uneix als tres. Escolta, de cara a barraca, que potser és el que més li interessa a la gent que ens escolta, és bon fitxatge Karim Adeyemi pel Barça?
9: A mi, a veure, em va sobtar moltíssim el seu fitxatge, sobretot perquè Rafinha encara no ha sortit, segurament no sortirà al final, Lewandowski va sortir, Rashford ha sortit, van fitxar Gordon, Anthony Gordon, amb una inversió de gairebé 70-75 milions sí, d'euros, sí. I algú podria entendre que són cromos repetits, la figura de Gordon i la figura de Karim Adeyemi. Més encara quan tens a Lamine Yamal, que fins que no es demostri el contrari partirà la temporada, començarà la temporada com a extrem. Una altra cosa és que el cap de Hansi Flick, que és un cap privilegiat, ell tingui uns plans on segurament pot haver-hi partits

0: també ha volat. Llavors, repeteixo, Karim Adeyemi a mi m'ha sobtat, sobretot perquè ja havien fitxat a Anthony Gordon.
1: Val. Jo crec que si li preguntes, i tindrem oportunitat, quan comencin els partits de pretemporada, Hansi Flick et dirà que això és fons d'armari i que si vols afrontar totes les competicions i després d'una temporada de Mundial necessites jugadors de primer nivell per recanvis en funció de lesions, de la càrrega que has de tenir durant la temporada, dels partits, i per això el Barça està fitxant. Clar, escoltant-te, entenc que no ha d'haver-hi debat sobre si s'ha de fitxar un nou, és a dir, s'ha de fitxar un nou?
0: Jo crec que sí. Val. Jo crec que sí, perquè tu analitzes tots els davanters que ara mateix estan en plantilla al Barcelona, ningú és un nou de referència. És a dir, Rafinha pot jugar de nou? Sí. Lamine Yamal circumstancialment pot jugar de nou? Sí. Gordon i el mateix Adeyemi poden jugar de nou? Sí. Ferran Torres és el nou, diguéssim, més pur i més encara després del que ha fet el Mundial,
1: clar,
0: que té el Barça, però clar, la situació en Ferran està com està, que el Barça ha de vendre perquè és veritat que ha arribat fons d'armari, però has fet una despesa de gairebé 130 milions d'euros, 120 milions d'euros, per dues figures que en teoria són fons d'armari. Mm. Què passa amb el titular? Què passa amb el nou? Llavors, el dubte, jo crec, si es queda Ferran, la pregunta seria, s'ha de fitxar una altra punta en un perfil secundari perquè sigui suplent de Ferran?
1: Aquesta és bona.
0: Està per veure. El que està clar que si venen a Ferran, ja sigui l'Atlético de Madrid, ja sigui el PSG, tindrà que arribar un nou. S'està comentant, i a mi no m'estranyaria, que segurament, i això dependrà del senyor Julián Álvarez, tot el que vulgui tensar la corda, si finalment surt i surt cap al Barça, aquesta fórmula de, oye, Ferran para Madrid, Julián para Barcelona, Ferran más 50 millones por Julián. Mm. Potser això al Barça és el que té al cap, no ho sabem. D'aquí dues setmanes, si vols, parlem i ho comentem.
1: Aquesta és bona. Si no hi hagués intercanvi, el teu preu límit per Ferran, perdó, per Julián Álvarez, quin és?
0: És molt bona pregunta. És que, clar, jo et diria, mira, si m'ho preguntes fa tres setmanes, et diria que 100 milions d'euros. Mm. El que passa que en el moment que pagues per Anthony Gordon 80... Clar. L'Atlético de Madrid, jo soc Gil o Cerezo, ja et dic, si habéis pagat 80 quilos por Anthony Gordon, jo te voy a pedir 150.
1: És el mateix que si has de vendre normal, Ferran Torres, tot i que estigui a l'últim any de contracte, després del que ha fet el Mundial. Òbviament, això és l'oferta de la llei i la demanda, exacte.
0: Correcte, però és un tema, no sé, serà complicat, però jo crec que aquí la clau no la té ni l'Atlético de Madrid ni el Barcelona. La clau la té el jugador. I
1: com
0: és
1: sempre.
0: Molt complicat demanar-li a un jugador que té contracte en vigor que tensi la corda. Perquè ell pot tensar la corda si té la certesa que sortirà. Però tu imagina't que tensa la corda, que allò és un ambient irrespirable i finalment el Barça sí. No pot arribar a la quantitat. Què es queda? Una temporada a Madrid amb tota l'afició d'ungles? És que és molt complicat aquesta situació. No només pel Barça, sinó també per l'Atlético de Madrid i sobretot pel jugador.
1: Veurem. Borja, t'agraeixo com sempre aquests minuts. Cuida't, eh? Que vagi molt bé.
0: Un plaer. Cuida't.
1: Borja Pardo, avui protagonista aquí a Esports Cope. Vinga, més coses. Parlem de l'Espanyol, per això saludem el Jan Sanés. Jan, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Avui hem fet un informe, que ara posem en antena, una radiografia de la revelació, la sensació de la pretemporada de l'Espanyol. El migcampista balear, Rafa Bauza.
2: Sí, hem de parlar de Rafa Bauza, el migcampista mallorquí. Ha causat bona impressió en els primers partits de la pretemporada i ja és un dels noms propis entre l'afició perica. Després de la seva exitosa sessió al Mirandés, on va fer 3 gols i 4 assistències en 38 partits, Bauza ha estat titular als dos primers enfrontaments de l'Espanyol. Ha mostrat un bon rendiment al mig del camp i això li hem de sumar que ha vist porteria tant davant l'Olot com el Po, demostrant així també la seva eficàcia de cara al gol. Aquest fet l'ha convertit en una de les sensacions dels primers dies de l'equip blanc i blau. I hem pogut parlar amb l'exjugador de l'Espanyol, que actualment és comentarista, Pedro Nieto, sí, que ens ha definit així a Bauza.
3: Se puede considerar un centrocampista que puede... Que seguramente en el trato del balón no interviene mucho, pero es un futbolista que abarca mucho terreno de juego, es un futbolista que tiene llegada, es un futbolista que tiene buen disparo, puede jugar en el doble pivote, en el Mirandés... o incluso como interior, en un 5-3-2, 5-4-1, muchas veces que el Mirandés el año pasado, pero es un futbolista interesante.
2: Sobre si Bauza té lloc o no dins de la primera plantilla, ens ha comentat el següent.
3: Yo creo que sí, que es un futbolista que puede tener minutos, que puede tener capacidad, y que seguramente la exigencia, ¿no?, de la primera división no es la segunda, pero creo que es un futbolista que pueda ayudar a competir mucho más a

0: ¿Tienes algo que decir?
1: Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
0: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
2: En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com.
3: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
4: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
5: COPE Lleida.
0: 97.4 FM.
6: Sí que estàs ben fresqueta amb el nou aire condicionat de Sonia Duval.
7: I tant! I amb la garantia dels millors professionals. Energia Europea. Instal·ladors oficials de Saunier Duval a Lleida i Tarragona. Finançament sense interès ni comissions i segons quin model et tornen 150 euros.
6: Demana ara el teu aire condicionat Sonia Duval a Energia Europea Instal·lacions a l'Avinguda de les Garrigues 35 de Lleida i a energiaeuropea.es.
7: Confort, tranquil·litat i servei professional en un sol lloc.
8: Casa teva és realment segura? A la botiga de l'Ocerraller som especialistes en portes cuirassades i panys de seguretat perquè dormis tranquil i protegeixis el que més t'importa. Vine a veure'ns a l'Avinguda Catalunya 26 de Lleida o truca al 618-628-756. La botiga de l'Ocerraller. Recorda, no viu qui no viu segur.
9: Aquest estiu, Lleida viu la cultura a tota la ciutat amb més de 100 propostes per a tothom. Activitats per gaudir amb circ, música, cinema a la fresca i exposicions de dia i de nit. Consulta la programació de l'estiu en viu a paeria.cat. Lleida, on l'estiu inspira cultura. Ajuntament de Lleida.
10: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvocars Financial Services a través de Banco Cetelem fins al 30 de setembre de 2026.
11: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
12: Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
13: Mira, estamos muy pendientes de la evolución de varios incendios que aún están activos. Ya han evacuado a varias urbanizaciones desde primera hora de la mañana en Tarragona.
0: De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar.

0: sóc Gerard Quintana i vull saludar els oients del programa Momentos, de Luis Rodríguez. Una abraçada immensa i que sigueu feliços sempre.
1: Eres immodes, homes i dones, tot puja i baixa, mai s'atura la nòria.
2: Estàs escuchando
3: Momentos.
4: Estic moltíssim.
5: Confidències a viva voz.
3: Momentos.